0: Viking 300, 3 Viking 300.
1: Reducing 230 knots is 196.
0: AirP 5067 and 3000.
2: 3000 AirP 506.
0: EVA 1967
1: and 6000. Cinnamon 6000, EVA 196.
0: AirP 506 and left heading 290.
2: Staying in 290, AirP 506.
0: Turkish 3000.
3: Turkish 3000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000.

0: Return heading 190 cleared IRS Yankee runway 16 left approach Korean Air 713.
1: 19-9-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1- 6,800.
2: 6,800, 6,800.